ancora sul terra. La sua musica plena di chiaroscuri. Desde el banco de casa Kira, ascolté con más en los aviones. Estic assustat, però ara tens temps. Tinc molta il·lusió per el que pugui vindre.